kúrò lórí ọwọ́ yẹn jẹ́ ń gba bòmí lọ ibi tí mo gbà yọ rèé jàre sọ́nà. Ọ̀gẹ̀nà ó sóríire pàtàkì pàtàkì pàtàkì pàtàkì. Gbadi, gbadi, gbadi, gbadi.